0: què passa aquí, peixet? Saps que t'he sóc perdut?
1: Me permet, me'n vau ser bastida.
0: Eh bé, demà de m'enquem bon hostal. Bé, jo un cop.
1: Bé, quan la bona mesura.
0: Bé, merci, vai. Jo t'ho jo el mèmo.